costumo umas ontes e... Ai, como que água? Puxa bonitas ontes, então. Diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga